0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
1: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
2: Hi ha llocs que guardin la seva història entre xarxes, barques i les mans de la seva gent. Del 9 al 12 de juliol, les Cases d'Alcanar celebren la cinquena edició de Les Cases, Dones i Mar. Una cita que ret homenatge a les dones que han estat part fonamental de la seva vida marinera. Passeja per una fira d'artesania i proximitat amb mig centenar de parades, prova les tavernes marineres, participa en activitats culturals i familiars i acaba el dia entre música a la vora de la mar. 4 dies per viure la cultura, la tradició i l'essència de l'art de remendar. Les Cases, Dones i Mar, elles han teixit la història. Vine i coneix-la. Del 9 al 12 de juliol a Les Cases d'Alcanar. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar i al perfil d'Instagram @donesimar_lescases.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més de l'Hoy por Hoy. Avui tenim el nostre programa d'agricultura, matèria prima, en Eduardo Arín. I anem a parlar un poquet sobre la calor i la sandia. I és que estem tenint un dels estius més calorosos dels últims anys. Com està afectant esta calor als agricultors i sobretot a la campanya de la sandia?
1: Pues moltes gràcies per tornar a invitar-me així a este programa que tan a gust faig i que me fa falta ja, tinc mono d'intentar explicar, no quedar-me per mi tot el que jo sé i donar una mica l'explicació de lo que va passant en tota la província de Castelló, i en aquest moment pues, estem parlant del Baix Maestrat, que és on se produeixen majorment, que es diria el 99,9% de les sandies en la província de Castelló, no? Pues... com farà un meset que vam estar parlant una mica de com se veia la campanya, com se prevenia, quants quilos, com se presentava, totes les notícies que més o menys m'anaven cridant de les emissores, diferents emissores que hi ha per la província, pues ara sí que ja estem en... ara els tractors van carregats, els almacens estan ja pues, limpiant-les, cepillant-les i ficant-les en els envases per a la venda. Els supermercats estan plens de sandies i quina altra cosa podia sortir millor? Pues, si tot va funcionant, què és el que vam demanar? Entonces farà un mes que vinguera calor. I la calor fa que la sandia siga un producte de consum majoritari. Damunt és un producte que, com jo sempre dic, agrada als xiquets. Sí. I com és un producte que agrada als xiquets, estem salvats, ¿vale? Perquè si quan el dia que els xiquets no se sol agradar massa la verdura,
0: no, però és que ara que fa calor,
1: sí, els xiquets en la verdura sempre han tingut aquella, no m'agrada la verdura, però en la sandia això no passa. Entonces com totes les festes, quan la gent joveneta està a les festes, esta festa triomfa. Pues a la sandia, com li agrada a la gent jove, pues triomfa també esta fruta o verdura o com la natura li poguéssim dir, de cara a estos mesos de calor, que diem el d'estiu, que en el mes de juliol és el mes de calor per excel·lència aquí al Mediterrani. I dit això, pues la campanya, per la veritat que està anant molt bé, i estem pràcticament en el punt en el que si aguanta esta calor. Ara avui estava sentint este matí les notícies de que queden dos dies d'ola de calor, no? Que seria sí. La segona ola de calor. Ara se me dice aixina. Antes li diem el d'estiu fa calor, però ara anem a oles, no? Ja que sumar un tant per cent d'humitat, un tant per cent de temperatura, en fi, uns dies mínims perquè se considere una ola de calor. Estarem en la segona. Últimament, en este canvi climàtic o en esta època que estem vivint en este moment, el mes de juny solen ser molt calorosos. I el juny d'enguany, el 2026, ha sigut molt calorós. Diferència a l'any passat, que l'any passat el juliol no va ser tan calorós. ¿Vale? I enguany està seguint la pauta en pujada. Aquesta segona ola de calor que diuen ara els meteoròlegs és més alta que la primera, i enganxat en tota la producció de sandia, pues s'ajunta la tormenta perfecta, no? Calor, producció i consum. I com hi ha tant de consum, no acaba d'haver almacenament. Tal com se cull, se ven. Vale. Entonces els supermercats estan diàriament buscant sandies. Estan buscant sandies perquè jo he vist ara una miqueta la temperatura que farà els pròxims 15 dies, jo que fique emet 15 sí. dies, que això ho fem tots per veure quina temperatura veiem, si plourà o no plourà,
0: sí.
1: I allí només ve uns sols, allí en el que jo he estat dinant este matí, en el qual la temperatura pràcticament 24-25 mínima per la nit, que és calor,
0: sí, calor.
1: I quasi 30 graus a 32, que després això a la sombra, però després al sol, que els melons solen estar al sol, pues és més alta, no? I pareix que només que passés esta setmana que ve, que acabaríem ja el 20 de juliol, hi hauria una quantitat de sandia ja treta, perquè ja començàvem a parlar de que se podien produir sobre 12 milions de quilos de sandia. Què passa? Els 12 milions de quilos se tenen que madurar i collir en un mes, no? Això quasi suposa 3 milions de quilos a la setmana en tots els productors de sandia que estan a Vinaròs, a Benicarló i a Peníscola. Ara en aquest moment estaríem per 5, no? Però encara en quedarien 7 que estan en el camp, però aquests 7 en aquestes calors també tindran tendència tot bon

0: dure més de lo que té quemadura, per lo qual tindràs menys temps. Si això t'enganxa en els almacens buits, ahí tens molta avantatge.
1: Sí.
0: Això t'agarra en els almacens plens i això ja és la catàstrofe, que això és el que ens ha passat anys, que quan ha vingut, a mi no ha fet, ha vingut calor, després ha vingut, però que siga més fresqueta, s'ha baixat en Europa, s'ha baixat el consum, s'ha bloquejat, s'han començat, els menors ja han de collir-los igual, però no és igual collir-lo i ven-lo que collir-lo i guardar-lo, perquè com a més és a guardar, tot el que ve va guardant-se, amontonant-se, i això es té que sortir. I clar, entonces què fa la gent? Ja el preu baixa, perquè és una sensació de trau-lo com pugues, quasi que demà ve mig milió de quilos més i té el mig milió d'ahir, i això fa que baixi el preu molt i la campanya sigui un desastre. Però un guany de moment estic bastant sentit avui també de 40 a 50 cèntims pel llaurador, quan parlàvem que el cost és molt car i tot el que està ara mateixa, imagina't els aquíferos com deuen anar, perquè s'estan regant tots els tarongers, perquè la calor també afecta el cítric, ahir deuen anar els pous sense parar per regar-se, perquè no hi haga merma, perquè la planta no pot sofrir, si sofrís pues esporgue, en fi, tots són problemes, i la sandia necessita aigua també, i clar, en aquest moment s'està gastant molta aigua, perquè és el moment de més calor, és el moment que més falta fa, i això fa pues, que els aquíferos pues, vagin baixant de nivell,
1: claro,
0: perquè deuen dir que ha passat, així que xuplen tanta aigua pues, perquè fa falta. I això també és un consum més de llum, és un consum més de gastos que fan falta per treure esta aigua, i és molt important pues, que en tots aquests gastos necessaris pues, tingués un marge econòmic per poder fer front.
1: Jo volia preguntar també sobre això que me dius, que ara pues, claro, fa més calor, doncs teniu que gastar més aigua. Heu tingut que fer alguna modificació en el sistema que gasteu habitualment per a regar les sandies, o com ho esteu gestionant?
0: Avui en dia, com està tot molt mecanitzat i molt, se fa tot en rets localitzats, això solen anar en ordenadors.
1: Ah, bueno.
0: I se fiquen en marxa soles. Això ha canviat molt de antes, perquè si no és... Però vull dir que ara ells pues, hauran ficat algun rec suplement, un suplement de rec, a millor de nit, reguen de nit, i a millor fan una pues, jo que sé, per allà per la tarda, per no arribar, perquè la planta no s'estresse, i que pugui anar pues, bé fent el producte vaiga en la seva norma. Això és un avantatge, les noves tecnologies venen a ajudar, i els recs localitzats és una de les coses que pràcticament tenint un ordenador i tenint unes hores de rec, tu pots regar una hora o en una vegada, o pots regar quatre vegades 15 minuts
1: per tramos,
0: i a millor la planta li cau molt millor regar durant quatre, això al final cap és ficar l'ordenador en marxa i ell soles se fica en marxa, pare. I no com antes que tenies que regar tota de cop perquè tinguera la uia, ja l'aniràs agarrant tu quan te faiga falta, però almenys que tingués sabó, entens? Que tingués aquella terra a banyar. No, ara més o menys se li regué perquè la planta no s'enxarque allí i no xuple tanta uia de cop, que tampoc és bo, perquè la planta si té set i veu molta uia, això passa a les persones.
1: Sí.
0: Si tenim molta set i veu molta uia, veiem que tenen pancits per la melonera. L'únic que va passar que aquell meló pegue un plaf, baden, que és el que a vegades baden. És que intentar... Pensa que els melons també se calenten del sol. Estan allí i el sol les pega.
1: Claro.
0: I si hi ha 30 graus, el meló se calenta. No és molt bo que estigui massa ple d'aigua, que tinga l'aigua que necessite, però no allò... Perquè, clar, quan té set, la planta tampoc... També tira que va, allà que xuple. I no és bo. Això són coses que fa pues, que tinguin menys més i més producte final en venda.
1: I en quant al preu, bueno, havíem mencionat antes quan s'està pagant el quilo de sandia al camp i quan arribarà al consumidor esta campanya, que bueno, realment no ho sabem, però quan estimes que arribarà al consumidor?
0: La sandia pràcticament ara s'està collint

0: y arribé en 2 o 3 días. Después yo sí que te puc dir, perquè he estat al supermercat i estem mirant-los, és de molt bona qualitat, eh? Enguany, a sandia és de molt bona qualitat. Suposo que molta gent quan sí. dirà sí, perquè hi ha hagut anys que està més aguadida, hi ha hagut anys, però no, la que jo estive en diferents mercats, eh? Perquè al final a vegades vas a un, vas a un altre, veu, i sí que és cert que se ven molta tallada, no? De la talla, perquè
1: sí,
0: tu t'assegures molt perquè estigui rogeta, perquè inclús quan tu la tallen pots mirar, pues m'agarro aquell tall que dius que m'agrada més perquè veus el color, perquè tu perquè penses que aquell està millor que este, no res més. Després estan els senceres, de senceres no saps.
1: No, hasta
0: que no l'obris és com aquella caixa de bombones que contava aquella pel·lícula. Nunca sabes que bombón te va sortir. Però s'està venent molta sandia perquè és més econòmica. Entonces, claro, el preu de tallada a la sencera, pues hi ha diferència. Però la sandia en aquest moment s'està collint i s'està venent ràpidament. Això és el que està clar, que vindrà un momentet que algo passarà, com sempre, no, les pel·lícules al camp sempre tenen un moment de tensió,
1: claro.
0: Sempre hi ha un moment que algo passe i toquem fusta, i aquí en tenim bastanta, que no hi haga cap núvol ni que no vinga, no llamés amb el mal temps, però bueno, la meva sensació és optimista d'una campanya que feia falta també que aniguera bé, que no fos una campanya molt, molt frustrant, perquè la campanya anterior de la patata no ha sigut lo bona que tindria que haver sigut. Això ja arrenquem una miqueta fluixos, no? en menys força, i la sandia sí que, perquè la campanya de la sandia és l'anterior a la carxofa,
1: sí.
0: I la carxofa ja s'està plantant als camps, i però la carxofa té un cost molt elevat hasta que comences a recollir. O sigui, quan colles la primera carxofa, pensa que encara te falta un mes per cobrar-la. I si ja parlem del mes d'octubre, novembre, i m'ho tindrem que anar a cobrar a desembre, estem al juliol.
1: Claro.
0: Necessites com aquella sardineta grasseta per poder arribar a poder costejar tot el tema este. Entonces, la sandia és com una muleta que te pot fer pujar, te pot fer arribar a seguir no ofegant-te i no després esperar. Només que la sandia enguany evolucione com jo estic veient, que crec que se mantindrà, inclús jo crec que pujarà de preu, perquè si fa aquestes calors, a Europa també s'estan torrant. Ara està fent el Tour de França i allà s'estan torrant tots,
1: sí.
0: I a Alemanya igual, a Inglaterra igual. Això vol dir que tota la sandia tindrà una sortida. Això farà que hi hagi més demanda que oferta i possiblement o se mantinga o inclús puja. Només que aguante aquests 10 dies que ens venen per davant, ja hi haurà molta sandia treta.
1: Sí.
0: Ja ens quedarà molta menys i tot això se pot anar regulant ja. I ja, inclús, aunque baixar entonces de preu perquè vingueren els de la zona de la Manxa, que també internament estan torrant-se totes, que també la Manxa no fa calor, no és que allí pega fred, sinó fa més que així. Pues aquí entonces hi ha com una espècie de baixonet perquè se venguen uns camions més per allà, però com... Sí, però tu ja tindràs la campanya quasi feta, ¿vale? I això serà una campanya, pues bé, la veritat que quan vam vindre així la altra vegada a parlar amb nosaltres, calculàvem, ojalà, no pensàvem en aquests preus que estan fent ara, o sigui, pensàvem en menys, perquè ja resàvem que no fos una catàstrofe, sinó que si era una campanya per menys viable. I en aquest moment és gràcies a tota aquesta calor, pues bueno. que és a veure, la calor fa, ai, quanta calor, tots agobiats.
1: Jo pensava que no seria bona tanta calor. No sabia que per a sandia anava bé, perquè per a la pataca que m'has dit ha passat algo, la campanya no ha anat bé per la calor o ha sigut per una altra raó?
0: La patata no ha anat lo bé que tenia que haver anat, perquè hi ha molta patata de fora.
1: Ve
0: molta patata de fora. I la veritat que la patata nova, com enteníem antes, que quan venia la patata nova primerenca del Mediterrani, la gent consumia esta patata, això ha deixat de ser realitat.
1: Vale.
0: Esta gent com a València cullen les patatetes, es prenen caixetes i se porten al mercat, diríem, setmanal o local, i la gent deixava de comprar les patates velles franceses o de Burgos, les patates que són collides molt més tard i dures, i que és una patata que normalment esta és la que ha triomfat. En els lineals, de, la gent ara està comprant saquells de pataques de 2-3 quilos als supermercats, qui ve limpia, rentada, que sol ser tota blanca.
1: Sí.
0: I això és la forma que la gent compra les patates. Ja no compra patata límpia, nova. I què passa? La nova, si no té un preu una mica més alt, perquè se cull antes de que la planta es faiga vella, perquè és més tendra, deixa de tindre. Per això la deixes que se faiga la patata vella, se quede baix de la terra, però si el Mediterrani fa massa calor. I entonces necessite treure-se. I què passa? La gent ha de treure-la com a sucupuga. I de fet jo penso que tota no s'ha tret. I si no, encara deu quedar-ne molta per vendre. Encara. Per això és una campanya que encara no se sap ni el preu, perquè encara falta molta producció per col·locar. I això és, la patata damunt és un producte que se sol cobrar en una mitja de tota la collita. Tota. O sigui, si s'ha venut la primera 10 pessetes i l'última pesseta, pues se fa la mitja de tot el que per dir alguna cosa. Perquè mos entenguessin,
1: sí.
0: No? Perquè ara pessetes ja no n'hi ha,
1: no.
0: Sí, ja no n'hi ha. Però bueno, sí que és cert que la calor ahir no afecta tant, no? El que sí que afecta a la calor a la patata és que com està baix la terra i s'ha calenta, no és bo.
1: N'hi ha que treure-la antes.
0: N'hi ha que treure-la perquè baix la terra se pot arribar a coure. Si damunt la planta s'ha secat, pues la terra s'ha calenta molt. La terra s'ha calenta moltíssim. Moltes vegades la calor que tenim per la nit és de tota la calor que té la terra que tira amunt, no? A tots els pobles, a vegades encara fa més perquè els asfaltats, el quitrà, que s'acalenta més. I això per la nit solta aquella calor. Això, per a vegades, això que diem antes, les dones que s'assentaven a la porta a fer la xerraeta a quasi 30 graus i perquè no podien dormir dins de casa, i dius, quanta calor fa, és que encara tota la calor del poble de tot el dia,
1: sí.
0: Fa que hasta que no ve la matinada això no es refresque. Però la patata no era, el preu del consum no té res que veure en la calor. La patata és un producte que no se menja en calor. Jo inclús diria que se menja més en fred, però bueno, avui en dia com la majoria de patata que se ven és pa frigir,
1: claro.
0: És patata frita, pues, a l'estiu se consumís moltíssim la patata congelada frita,
1: sí.
0: Això és en tots els plats de la gent jove.
1: Sempre va, fiquen de guarnició.
0: La guarnició és la patata, normalment.
1: I, pues, bueno, parlant de productes de proximitat, creus que en la campanya de la sandia se valora més que siga de proximitat? I quins avantatges té per la gent comprar la sandia d'ací?
0: La sandia nostra, la de Baix Maestrat, de Benicarló, Vinaròs i Peníscola, té un nivell de qualitat superior a, diríem, al resto d'Espanya. Tu em diràs, i com ho saps? I per què? I això ho dius tu per dir, no. Els supermercats venen a buscar-la, i ja ho saben. És per l'àvia que tenim. Nosaltres així reguem en àvia de pou, àvia fonda, àvia fresca, àvia potable. I altres puestos reguen en àvia de sèquia, àvia de trasbasses, àvies que són pràcticament no són bones ni per consum humà, vale? De trasbasse. Això al final repercuteix en la qualitat de la planta, només en això. Després els terres, les nostres terres d'ací són arcilloarenoses, que és aquella terra roigeta que normalment s'apega, tu passes en la mà i notes que fa, és com un fang que s'apega a les rodes del cotxe. Quan plou i entres en una finca de terra, vas tot el rato tirant terra. És una terra pegaloseta, que aguanta la humitat, i no aquelles terres, altres puestos que són molt saldonenques, que fa que pràcticament l'àvia plou i vas en les sabates i no t'enfangues. I tens que regar més vegades. Al final, si te'n regues, els materials, els microelements, el menjar que diem per la planta, allí se'n va més ràpid. Aquí, com hi ha allò que està fang, no sé, s'apegue més, se quede. Entonces la planta té més aliment a les terres nostres, si això les sumes. Però bueno, aguante més. I damunt té l'aigua fresca, potable, de pou que tenim aquí, que som una zona privilegiada.
1: Sí.
0: La veritat que... a més, tu mires la província de Castelló i tot el litoral està ple de marjals. Està el de Peníscola, està el de Cabanes, el de Torreblanca, després està el de Moncofa, Xilxes...
1: Pues sí.
0: Tots són marjals. Què són marjals? Aigua que ve de dalt i antes d'arribar a la mar surt. Que de fet allí tots són... no hi ha res, no pot haver cases, ni pot haver res.
1: No.
0: Peníscola, per exemple, si no tinguera prat, tots serien hotels. Però és que allí no pots fer res, que allí no s'aguanta res. Allí les cases caurien perquè baix tot, no hi ha roca, tot és fang. I allí està, pues, allí tenim tot el Prat de Peníscola, igual que el de Cabanes, i mirar el de Torreblanca. Si hi ha terreno a Torreblanca que és marjal. Mm. Estes són quan tu me dius a la pregunta que m'havies fet, perquè les nostres sandies són més bones, pues, és perquè tenim la sort de tindre natros així, natros, per exemple, si no tenim marjal, perquè el marjal damunt és avui més superficial i no tan bona, està més salaeta, però aquí no, aquí tenim pous d'aigua dolça, bona, i que la planta, pues, l'agraeix. A més, quan surt tan fresca, la mateixa gela la terra.
1: Ai, és millor. Clar,
0: I entonces la terra l'equilibre, perquè també la planta també té una vida en el qual a certa temperatura pare, se bloqueja, no? Fa pap, i se queda quieta. Si tu tot allò li ho suavises en l'aigua, pues la planta no pare. I això és bo, que la planta en general és molt millor, que la planta tinga una vida contínua, que no vaiga parant, sí. engegant. Ara, fins que no arriba a 28 graus, pues claro, pues aquí està 2 o 3 hores que superem esta temperatura i està la planta, pues, esperant a que baixi.
1: Com les persones, eh?
0: Igual que les persones.
1: Les plantes igual que les persones.
0: Jo el que sí que noto és que, això serà, sí que penso que el canvi climàtic, el ventet, nosaltres diem el peniscolar, el garbí, el ventet de la mar, que tota la vida ha vingut a suavitzar-nos la temperatura, a los que vivim al costat, cada vegada el veig més calent.
1: Mira, això era una altra pregunta, que com havíeu vist que estava afectant el canvi climàtic a les
0: plantes. Pues, lo que te diria, l'aire que ve de la mar cada vegada més calent. Això vol dir que la mar cada vegada està més calenta.
1: Sí.
0: De fet, jo me vaig tirar a guanyar l'aigua un dels primers anys que m'he tirat més pronta i no la vaig notar tan i tan gelada. O sigui, la vaig notar està bona. I dic, pues, antes te tiraves més tard.
1: Entens? Sí.
0: Perquè la notaves molt gelada. Oh,
1: la notaves massa fresca.
0: Te gelades. Oh. Pues, ara dic, i ara veus un vent, això molta gent l'haurà vist, que fa un vent calent. Fa un vent, ve de la mar calent, perquè el vent calent és el ponent ve de dalt. O ve, diríem, de València per ací, però no ve de la mar, no ve de terra, és un vent, el ponent és un vent de terra, que sol vindre de l'Àfrica o això, però este sí que ve de la mar, i ve calent, i fa que a vegades estàs baix la sombra i fas, ostres, xiquet, fa aire, veus que se meneixen les fulles, i fas, collo, pues, quina calor fa en el vent, ni a la sombra estem fresques, no? Què afecta el canvi climàtic? Jo crec que està afectant molt, però molt, desgraciadament, als cítrics, que som zona de cítrics. Possiblement molt més zona de cítrics que de sandia. I està fent estragos, perquè no està acostumbrat, sobretot les mandarines, les clementines, no estan o no s'han acabat d'adaptar, o la planta va una mica marejar i dient, però és este bochorno al mes de juny, que és, sempre se diu que per Sant Joan és quan tu pots dir tindre collita o no tindre collita, no? Tu vas veient que floreix al mes d'abril, a finals de principis de juny, pues, ja vas veient que va quedant algo, però tens que passar fins a Sant Joan tot el juny, i aleshores allí ja fas el que està i el que no està ja ha caigut, però claro, massa calor ha fet que Sant Joan ja quedara massa poc, i però que a mi m'han dit gent que té cítrics en la taronja, encara no se pot dir perquè encara falta, però en la clemenules hi haurà hasta menys collita de l'any passat. I, bueno, l'any passat, d'aquest any, menys collita que hi ha hagut, el que colliré l'any que ve, hi haurà menys collita que enguany. I enguany, pensar que venim d'una collita ja mermada. Ja van dir que havia un 10% menys. Si havia un 10% menys de quilos de l'any anterior i enguany era menys que d'este 10%, doncs serà un any en clementina fluix. I això sí que ve per la calor. I això damunt suma, per desgràcia, perquè que tot perro flaco tot són pulgues, fa que hi haguen totes les, diríem, tot el que afecta a la clementina, sí, l'aranya, els trips, el cotonet, tota la mosca més.
1: De la calor. Sé que és veritat que pareix que hi ha moltes mosques i això sí, és de la calor.
0: Sí, i mosquits, i això ja mos afecta després.
1: Sí, mos afecta després.
0: Bueno, els mosquits, sobretot a nosaltres, que toquen, sí, mos maregen molt. Però en el cítric hi ha un ataque d'aranya que deixa el taronger sense fulles. I fas... en el poca taronja, la poca mandarina que hi ha. A mi me falta ara, arruixa que arruixa, va matar totes d'aranya. I mata aranya, trip, perquè la poca mandarina que hi ha, damunt que siga bona, perquè no sigui el cas que estigui tot a rosegar del cotonet, de la picadura de la mosca. I la veritat que m'agradaria dir unes altres coses, però també, bueno, també tinc que dir el que me diuen i el que veig. I el que veig és que en el cítric, en clementina, no s'espera un any, diríem, positiu. Al revés, pocs quilos, esperem que el preu per lo menos, a fer senyar pocs quilos el preu serà més alt, clar, perquè això va a oferta i demanda, i esperem que la qualitat siga lo suficient bona perquè no hi haguen o comencin a portar més gènere de fora, perquè així ja saps que quan no n'hi ha, ho sí, busquen sí, de fora. El canvi climàtic en aquest moment està afectant més en l'aguacat. Pareix que serà una bona campanya, pareix que ha aguantat, al ser un producte més tropical, sí, pareix que veníem d'un any que havia quallat poc, que també era un any que va esporgar molt, però aquest any pareix que, com l'any passat, la planta enguany ha volgut treballar més, i en això m'ho salvarem. La gent que tinga els abocats, de moment, estan d'enhorabona. El que esperem que la taronja també acabe pues totes les navelines i totes les altres varietats que surten ahir, les lanes i les valències aguanten i que només se quede ahir, que siguin les clementines les que enguany pues tindran aquest any més fluixet, però, bueno, però no podem fer res ahir.
1: I quina diries que és la principal preocupació dels agricultors de la campanya de la síndria?
0: A més, que no vinga, que vinga fred i que no vinga cap tormenta rara, perquè avui també he vist que hi ha tronades per l'interior,
1: sí,
0: també és cert que són temperatures molt altes. Ara estem en Sant Fermín i este matí ja he vist l'Eren Sierro i ja estaven allí que se coïen de calor a les 8 del matí, o sigui que estan arribant a 40 graus i això és normal, que per la nit evolucionen les tronades a les muntanyes, i ploga i refresca un rato, perquè allò seria insufrible si no hi hauria, sí, alguna gota. Esperem que aquí no arribi, aquí costa més, però bueno, això és el que més tindríem temor en aquest moment. Nosaltres, clar, perquè la campanya dure 20 dies més i en aquests 20 dies juguem molt i seria, pues, una patada, seria un disgust enorme que vinguera una desgràcia. Lo normal és que no vinga, està el temps molt sec,
1: sí,
0: i quan està en calors això tindria que vindre una cosa molt i a més ja s'hauria vist, perquè avui en dia els homes del temps aquestes coses ja més o menys ja les prevenen en sí, bastants dies. I jo crec que enguany, tot el que passa durant l'any, pues bueno, deu t'ho fegue però no te mate, no? Diu aquell, pues ahir m'ho ha deixat una mica la sandia perquè els que l'han fet, perquè no és que tot el món l'ha fet, però tots els que l'han fet i se l'han jugat, pues que tinguen esta campanya, pues que estiguen en este moment, però almenys treballant en bona cara, que això canvia la cara, quan veus un llaurador que està venent la sandia, 10 cèntims, fan a cara que no li arribe, no pot alçar la barbilla, i ja per lo menos pues, en riuen quan en quan, i perquè també n'hi ha que reconèixer que la sandia és uns dies d'agotament. Estaríem com si diguérem per fer una cosa com los bars de Vinaròs quan estava fes Sant Joan, no? Quan són les festes treballen,
1: sí,
0: sí. I treballen a Benicarló quan estem fent lo pinxo, que totes les cafeteries estan fars de pelar carxofes perquè treballen, pues ara això és igual, ara estan treballant, i la sandia és un producte que pesa, transportar-la, i en seguida s'omplin els remolcs i han quedat pues, fent un altre, i és molt, arribes cuitet a casa, i per lo menos que te valga la pena, perquè si arribes cuit i tens que ficar dins de la butxaca, pues ja que segur que mos han entès tots.
1: Bueno, pues per la meva part.
0: Molt bé. Pues ara jo només recalcaria una miqueta pues, en el tema de ABA, que estem en plenes campanyes de les ajudes, que estem ens quede hasta setembre, que suposo que se prolongarà una miqueta, però com no ho sabem, no ho podem dir, perquè estan ficant moltes coses, hi ha moltes dudes, hi ha coses que se pregunten i te contesten, encara no han tret algun que ha de formulari, per la qual tot està una mica retrasat, i això dona senyals de que pues, a millor del 3 de setembre s'allarga una miqueta, però que estem en els plans de millora, estem en les subvencions dels fertilitzants, que també hi ha ajudes per hectàrea, ha sortit avui també ja el plan Renove, que té un vehicul de més de 15 anys, lo pot retirar i te subvencionen un de nou, i que totes aquestes coses pues, ficant-se en contacte en l'oficina d'ABA de València, pues, t'enviaran seguida un tècnic i te comentarà de tu a tu el que tu pots acollir-te, què és el que vols, i com nosaltres diem, vestirem el sant, i podràs pues, acollir-te a aquestes ajudes si te convenen o no te convenen, o si pots o no pots, perquè hi ha una regulació,
1: hi ha requisits,
0: no? Que tens que complir, hi ha zones de més despoblades que tenen pues, més ajudes, hi ha la que són a la costa pues, en tenen menys, si tenen productes que estan homologats com a denominació d'origen o IGPs, pues, tenen més punts, menys punts, segons si l'empresa és més gran o més menuda també. Però bueno, això és cada diríem, productor, cada empresa... és el que li conté al tècnic, que és el que té que fer després l'expedient per tindre aquesta ajuda. Són molt importants, i jo sempre dic que ja que no podem anar tots manar els preus, però almenys sí que ja que l'administració ens fiqui ajudes, és bo agarrar-les, perquè no és igual tindre un 70% de subvenció de lo que compres a pagar el 100%,
1: claro.
0: Perquè si damunt te pugen el guano, te pugen el gasoil, i damunt

0: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent.
1: Hola, bon dia. Avui estic amb Víctor Miralles i ell mos ve a parlar d'exercici i envelliment, si vols presentar.
2: Sí, jo sóc Víctor Miralles, no m'agradaria que a mi no me presentava. I no res, una mica, pues, res per l'oportunitat de poder parlar una mica sobre longevitat i exercici i, bueno, més conceptes que anireu veient durant l'entrevista.
1: Bueno, en el teu TFG parles de la idea de voler portar un dorsal als 80 anys. Hi ha alguna experiència personal per això o és simplement perquè vols arribar?
2: Vale, el meu TFG, vull dir, gràcies, Gabriela, perquè has anat a la conclusió si jo tingués que agarrar i desglossar una mica el que jo volia concluir. És, al final, el TFG que he fet ha sigut sobre l'exercici multicomponent supervisat en com afecta en persones de més de 65 anys. I tots els resultats en més de 606 persones, en diferents estudis, han demostrat que sí, que millora inclús en nonagenaris. És a dir, en persones que realment heu vist de lo que normalment hem entès, ja no tens edat pa fer no sé què, i és ahí, en esta última frase que acabo de dir, on surt una mica tot, no? Una mica el resum del per què la frase dorsal als 80 anys.
1: Sí.
2: La frase dorsal als 80 anys per mi és molt significatòria, perquè el que vinc a referir és, independentment de l'edat que tingues, està clar que hi ha un declive fisiològic que altera les teues funcions pel propi envelliment natural, però això no implica el deixar de tindre capacitats per poder fer el teu esport o la teva pràctica d'activitat física preferida. Per això és el dorsal 80 anys.
1: Bueno, has dit lo de que quan la gent escolta 80 anys ja és com, no serà dependent, no podrà fer això, però tu en canvi pues, parles de competir, de esforçar-se. Per què la gent té aquest pensament tan pessimista i com el vols tu canviar?
2: Jo crec que com a societat també venim d'una evolució on l'exercici s'ha entès sempre com quan tens temps lliure vas un rato a suar. No hi ha hagut res excessivament estar, que està començant a regular-se l'exercici. Qualsevol persona podia prescriure exercici. No feia falta que estudieses anatomia, biomecànica, fisiologia en una universitat per poder prescriure exercici. Qualsevol persona en la seva experiència agarrava i començava a prescriure exercici. Com a mi me va bé fer esta dosi d'exercici, vaig a muntar-me un centre esportiu, vaig a muntar-me un gimnàs. Malauradament, la llei actual, actual no tant, però la llei a Espanya durant molts anys ha anat una mica d'esta mà, que no feia falta tindre cap formació sobre ciències de l'exercici, sobre ciències de la salut, per poder prescriure exercici. Entonces, en el moment que ara la llei comença, diguéssim, a regular-se una mica, realment entenem que sí, que fa falta prescriure exercici de manera correcta i ordenada.
1: I bueno, parles d'una revisió sistemàtica. Què és això exactament i per què dona tanta força a les teues conclusions?
2: Al final, una revisió sistemàtica el que fa és agarrar un munt d'estudis sobre un tema i mirem què troben els diferents estudis i a veure si pot concloure l'objecte d'estudi és en la línia que anàvem o no. Jo sí que tenia, jo el que volia veure és si realment l'exercici millorava la salut i les capacitats en persones de més de 65 anys hasta X.
1: I en tots aquests estudis, què ha sigut el que més t'ha sorprès?
2: Lo dels nonagenaris. Inclús hi ha un estudi, concretament me penso que era Aixina de Moret, diré el de Baltasar del 2024, el que va concloure que en dues setmanes la potència de premsa de cama va arribar a muntar més de 10 quilos. És a dir, una persona que podia, això significa que una persona que podia fer X número de newtons o X número de potència en dos cames, quan empujava algo, al cap de dues setmanes d'un exercici supervisat podia aconseguir fer el 10 quilos més. Vull dir, és l'última que vaig vindre aquí justament a parlar d'aquest mateix escenari, és el que vaig dir, que me diguen una pastilla en la farmàcia que aconsegueix això.
1: Ja.
2: Que és molt heavy, que jo crec que venim de la idea de que, una mica rematant-me a la anant a la pregunta que m'havies fet antes, no és que no és dorsal als 80 anys sí o no, no és tens que córrer carrers als 80 anys o no, és si jo als 80 anys puc tindre les capacitats funcionals preservades per poder aconseguir que el que més m'avellisca puga fer-ho, perfecte. I paral·lel a això, una mica el que me preguntaves antes, que me n'anava una mica, per les rames, i era per què busquem, per què esta frase dorsal als 80 anys i per què este ímpetu, no? Per investigar una mica d'això i per estar molt dins del món de la longevitat. A lo millor vaig a dir una frase que a lo millor no queda molt, molt bonica aquí a la ràdio, però da igual.
1: I és
2: una mica per què no dir-ho? Tu saps les típiques persones que diuen ja no tens edat per fer no sé què, que parlen com que hi ha un número, hi ha una escala de números, vale? I a partir dels 20 als 30 hi ha edat per fer això, dels 30 als 30 no sé què hi ha edat per fer això,
1: yeah.
2: Dels 40 no sé quantos toca fer això, com que és com un checklist, no?
1: Sí, sí.
2: A partir de X edat ja no tens edat per això de ficar de córrer carreres, de tindre il·lusió per córrer, de tindre tal, de poder anar amb bici, de poder escalar. No, a partir de certa edat ja no. Qui ho decideix això?
1: Yeah.
2: I si tu tens les capacitats preservades per poder en 80 anys fer una marxa cicloturista o fer inclús un triatló, o ara que està una mica més en auge el tema dels esports híbrids, el tema de l'Aerox, ahir va sortir una notícia que l'exalcalde de Sevilla amb 85 anys va fer bronze en el seu grup d'edat per parelles en Aerox. Hòstia,
1: yeah.
2: És que és bastant potent la,
1: sí, sí,
2: la història. Entonces jo crec que sobretot el meu ímpetu per voler estudiar tot això i per voler investigar i agarrar esta rama dins de les sèries d'exercici que és la longevitat és per això.
1: També parles de que la, com la fragilitat és reversible.
2: Sí.
1: Com funciona això?
2: Imagina't que tens 70 anys, has sigut sempre una persona sedentària, òbviament, pues, tens les capacitats d'una persona de 70 anys que ha sigut tota la vida sedentària, i a lo millor el simple fet d'aixecar-te de la cadira te costa.
1: Yeah.
2: Jo, cada vegada has perdut més funcionalitat, més capacitat, i el simple fet d'aixecar-te d'una cadira dius, ostres, realment per mi és desafiant, no, això? En el moment que tu comences a estimular totes aquestes estructures, totes aquestes músculs, articulacions, lligaments i teixits blancs que actuen sobre que tu pugues aixecar-te d'una cadira correctament i en potència i en força, automàticament la fragilitat que tu tenies va a menys.
1: Yeah.
2: Entonces, baixa. Mm-hmm. Entonces, és reversible. Ahí és on anava.
1: Inclús en persones, lo has dit, sedentàries, majors, que en teoria pues, los ossos no són los mateixos, els lligaments estan més cansats, com...
2: És que... aquí podríem donar per fer una mica una altra entrevista, però és el tema de agarrant, de tot el que m'has dit, agarrant per exemple el tema dels ossos. L'exercici és capaç de, per exemple, en persones amb osteoporosi, l'exercici controlat, supervisat per un professional que òbviament sàpiga sobre ciències d'exercici i hagi estudiat i tinga la formació legal per poder fer-ho, realment ajuda a dins de l'os, tenim la densitat mineral òssia, que és el que se medeix en la densitometria, per exemple, en persones en osteoporosi, no? Entonces, en el moment que tu fas això, un simple cul de bíceps, o un simple cul de bíceps, o qualsevol cosa, el que estàs fent és una senyal, és una senyal neural de que el cervell llança una senyal a aquest múscul i el múscul li diu a l'os, revitalitzat per dins. Això, òbviament, hi ha molta fisiologia, hi ha noms molt tècnics, que si voleu els vull dir, els dic, però...
1: Igual, sé que igual.
2: No cal, però sobretot és això, quedeu-vos en la idea de que el cervell senyalitza el múscul i li diu, escolta tu,
1: ja pots ficar-te
2: les piles de que este os té que està fort, perquè si este os no està fort, òbviament, hi ha risc de fractura, hi ha risc de fissura, en qualsevol cas. Entonces, esta persona, ara de repent, està fent força. Com ara de repent està fent força, necessitem estar fortes. Entonces, què tenim que fer per estar fortes? Pues bueno, anem a intentar una mica espavilar-nos per dins. Per dir-ho així, simple i llanament.
1: I pues, molta gent també pensa que en caminar ja n'hi ha prou, que ja no se queden ahí. Per què penses que també cal entrenar força, com has dit ara?
2: Perquè si jo agarro capacitat cardiovascular, és a dir, caminar. Si jo agarro, pedalar. Si jo agarro, ser àgil. Si jo agarro, corre ràpid. Si jo agarro, ser molt potent i aixecar-me d'una cadira el més ràpid possible. És a dir, aplicar potència. Aquestes cinc coses depenen d'una mateixa, que és, si jo no tinc força per poder fer-ho, jo no aguanto el meu cos. Si jo no aguanto el meu cos, com tinc que sortir a caminar sense risc de caigudes a partir de certa edat? És a dir, home, yes, el treball de força per mi és la condició física bàsica de la qual parteixen totes les demés.
1: Parles d'això de que si no treballem certs parts del nostre cos mos callem, però no és pel fet de ser major, sinó perquè no som capaços, pues, de reaccionar davant d'una situació d'inestabilitat.
2: Efectivament.
1: Com ens ho pots explicar, això?
2: Molt fàcil. Quan el teu cos està més fort, però ja no és el cos com a tal, sinó és el treball de força. Per exemple, quan tu fas un treball de força en un pes lliure, en una simple mancuerna aquí o en una queta o qualsevol cosa, tu, si vas, per exemple, i agafes el pes d'aquí, té que hi haver una part del teu cos contrària que té que estar compensant això. Entonces, a nivell de transferibilitat, quan tu surtes, i òbviament això aquí ja no és adaptació, si tu guanyes força, quan tu surtes al carrer i simplement camines davant de qualsevol irregularitat que te trobes al terreny i veus que te tens que de repente equilibrar a davant d'algo que no t'esperaves, tens més capacitat d'agarrar i sobreviure una mica en aquest escenari o en aquest episodi que si tu no treballes força. Yeah. Perquè al final el que tu fas en la força és que aquí hi ha una cosa que es diu en motoneurones que llancen com una senyal i li diuen al múscul, activa't. Això el que fa és que cada vegada la senyal siga més ràpida. És a dir, el que antes cridaves al 1900 i pico, no? Que cridava, que tenies una centralita per cridar per telèfon,
1: sí,
2: i ara per mòbil en un moment
1: ja
2: apretes
1: està
2: un botó i llança, sí, la senyal. Pues és com si haguéssim passat d'aquest escenari a este. I això és el que fa també una mica el treball de força, el poder ser més ràpid, més àgil i més capaç.
1: Què hauria de fer una persona de 80, 70 anys que vol començar a treballar la força, a entrenar?
2: A veure, aquesta pregunta és que no vull tirar de generalismes, entonces, perquè seria que cauríem en un error, perquè, claro, persones de... Quina edat m'has dit? Torna a repetir.
1: 68 a 80.
2: 60 a 80. Dins de tots aquests rangos, claro, una persona de 60 a 80, que és que tot depèn del context.
1: Yeah.
2: Perquè si una persona de 60, que tota la vida, a lo millor, la seva feina ha sigut de peu, movent-se, i encara que no hi hagi treball de força específic, sí que ha estat fent algo d'activitat, és a dir, que no ha estat simplement sentada davant d'una pantalla, que algo d'activitat dins de la seva feina ha fet al llarg de la seva vida, aquest context és un que si fos al revés.
1: Claro.
2: Entonces, no, quan parlem de 60 o 80 anys, més que parlar de persones en una franja d'edat, a mi m'agrada parlar de contextos. És a dir, quin context de vida has tingut per veure des d'on partim. Ara, entenent el context del qual partim i entenent des d'on estem en aquest moment, anem a la següent pregunta. Què tindria que fer a partir de la meva recomanació? I pot dir, ostres, Víctor, és molt fàcil això, tio, vull dir, però és que és molt fàcil, però és que és real.
1: Yeah.
2: La prescripció d'exercici de força correcta seria la paraula depèn, perquè al final depèn de com hagués estat durant tota la teva vida i què anem a fer ara i com tingués els teus nivells, com tingués els teus nivells de força, com tingués els teus nivells de capacitat i com, sobretot, quines habilitats basals tingues. A dir, si tu, per exemple, de jove has fet, jo què sé, gimnàsia acrobàtica, òbviament tens neuralment unes adaptacions que és una persona, el millor, que, sí, que no ha sortit mai ni a caminar pel passeo,
1: yeah,
2: per dir alguna cosa. Entonces, en el moment que estem parlant de quina prescripció d'exercici solto per una persona o una altra o en quin rang d'edat, sempre diré el mateix. Demaneu el carnet de conduir. Ostres, demaneu el carnet de conduir? Molt fàcil. En el moment que tu te'n vas, per exemple, a una gran ciutat o a Vinaròs, te'n vols anar de punta a punta, tu exigixes que el taxista que te porta en cotxe tingui un carnet de conduir. Perfecte. Ara cada vegada hi ha més consciència d'això, però per què com a societat no demanem que una persona, quan va a algun lloc a entrenar, aquesta persona que té davant tingui carnet de conduir, tingui la formació específica per poder ajudar persones? Perquè és que estem parlant de 60-80 anys i a lo millor contextos molt fràgils. Si jo no sé el que té una persona de 80 anys per dins, si aquesta persona de 80 anys me verbalitza les patologies que pot tindre o l'historial lesiu que ha tingut i el context social i de salut al llarg de la seva vida, i quan estem parlant inclús a lo millor d'un històric d'enfermetats metabòliques o a nivell d'immunologia també i tot això, claro, és algo molt... És que tinc que anar en molt de cuidado com a societat, perquè penso que estem en un impàs on, on passem de tindre puestos on anar, que podem anar en qualsevol context, independentment de qui sigui, anar, i posar este xic de gràcia. Doncs pues bueno, pues vaig en este i me fa aixecar quatre peces i tal. Però, i si jo tinc una operació de colze que m'impedeix fer X graus de flexió, o quan faig X graus d'extensió me pot tornar a fer mal, o puc tindre un problema bastant, bastant greu a nivell articular que ja estava resolt, i vinc a millorar-lo, i en més de millorar-lo, revertim el procés, és ahí on vaig. Entonces, si jo tingués que dir, en conclusió una mica no anàvem, si jo tingués que dir exactament quina recepta seria, és anar a algun lloc que tinguin, que tinguin carnet de conduir, on siga. Tenim la sort de que a Vinaròs n'hi ha molts. Entonces, busqueu, vull dir, on aneu, independentment de qui siga, simplement pregunteu, igual quan aneu al metge, pregunteu directament, escolta, tu tens el grau en medicina, no? Vull dir, bueno, està clar que no ho preguntes perquè ho dones per
1: claro.
2: Fet, pues deuria ser el mateix. Igual que quan vas a un nutricionista deuria tindre la formació legal i específica, igual quan vas a un psicòleg, igual quan vas a qualsevol lloc de salut, un fisio, el mateix.
1: Ja, sí, sí, sí. I vaig a posar una mica tècnica.
2: Sí.
1: Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, que és que el múscul és una farmàcia interna.
2: Efectivament.
1: Què són les mioquines? I per què són tan importants?
2: Les mioquines, al final, per parlar clar, no? És, imagina't que soltem, que agarrem i el múscul solta com unes, anem a dir, com unes cosetes, diguéssim, per millorar el cos. Ja està. Queda't en això.
1: Vale.
2: Entonces, si el múscul s'exercita i jo simplement per moure això el meu cos és capaç de regular a nivell hormonal, a nivell articular, a nivell de densitat mineral òssea, a nivell de regulació de la glucosa, a nivell mitocondrial, a nivell mitocondrial també entraria el tema del cardio, bueno, i entraria en diferents cosetes. Però, ostres, el que estic veient és que realment a mi me sap molt de mal d'això, perquè pot pareixer que siga una cosa és bona i l'altra és roïna, i una cosa és roïna i l'altra és bona, però que me diguin una pastilla igual de barata que fa el mateix efecte a tants de nivells. No existeix. Ahí és on va.
1: Vale, vale, vale. Vale, sí que dic... Mioquines, saps? En plan, o farmàcia interna, i a veure.
2: Farmàcia interna és per això, Gabriela.
1: Sí, sí.
2: Perquè al final és l'exercici en totes les diferents àrees, agilitat, potència, velocitat, força, resistència... Totes aquestes cinc famílies, el que aconsegueixen totes juntes és generar una sèrie de reaccions químiques dins del cos. Hi ha una foto que m'agrada molt, la pots buscar, bueno, la podeu buscar també vosaltres, és... Exercise is preventive medicine, o algo així, el meu anglès, my English m'agrada, i my English is very bad, but I'm trying, però jo ho intento, vale? Pues no mateix. Se diu així, i si la busqueu al Google surt, és un monigote corrent i que surt en un munt de fletxes, de tot el que dins del seu cos se desperta per poder executa la salut dins del cos, perquè estem parlant d'això, estem parlant de salut, estem parlant de medicina preventiva. En el moment que nosaltres cada dia donem una dosi al nostre cos de regulació de la glucosa, pues tenim tendència a potser no patir. Sempre parlo de depèn i potser, perquè quan estem parlant de ciència no mai hi ha un absolut. Però vull dir, això també és molt important també per l'audiència. En el moment que vosaltres entreu a Instagram i vos diguen esto es así 100%,
1: dudes,
2: rasqueu una mica qui vos ho diu,
1: sí.
2: i quina formació té qui vos ho diu. Però jo és que cada vegada que escolto més persones que realment controlen molt d'algun tema, més me trobo que totes són més... Hi havia el principi de paradoja de no sé què, que com a menys saps d'un tema, més t'atreveixes a parlar, no? D'això. I com més ne saps, més en compte vas,
1: claro,
2: realment en el que dius. Pues és exactament això.
1: I un altre concepte així que és conegut, o jo per lo menos no el coneixia, és la càrrega al·lostàtica.
2: Buah.
1: Què és això?
2: Càrrega al·lostàtica. Això vaig intentar fer com a les mioquines i vaig a resumir-ho molt, vale? Tu t'agarres l'estrava. El Strava o el Runafit o el que siga, o el contador de passos. Tu agarres el contador de passos del mòbil, més fàcil. Què te medeix? Te medeix a nivell metabolisme, a nivell de caminar, el que has fet. Vale. Però te medeix això. Això és un tipus de càrrega. I tu dius, he fet 20.000 passos, per dir-ho. Vale. Després tenim la càrrega mecànica. La càrrega mecànica és com estos 20.000 passos m'han afectat els meus tendons, els meus músculs, és a dir, quina càrrega muscular m'han deixat. Perquè 20.000 passos no és el mateix, a lo millor, per una persona que està molt entrenada que per una persona que està poc entrenada. Vale. I la càrrega alostàtica, jo crec que en el context social que estem és, jo penso que de lo que més n'hi ha que medir, és la suma de tots els estressors que tenim al llarg del dia i durant tots els dies de l'any.
1: Vale.
2: Què significa això? Tu dia 1, tu Gabriela, tens, per dir-ho així, que fer 20.000 passos. Però és que després d'estos 20.000 passos tens que córrer perquè entres a la faena dutxant-te ràpid en 15 minuts. Però és que després d'això tens que anar a cuidar d'un familiar durant 2 hores. Però és que després d'això tens que anar al veterinari a buscar el teu animal de companyia en 5 minuts. Però és que després d'això tens que anar a comprar perquè te tanquen el súper. Però és que després d'això tens que ficar lavadores. Però és que després d'això...
1: Yeah.
2: Això, a nivell cortisol, a nivell estrès, en què estem? En qui ho està midint, això? Com se medeix, això? Entonces, quan moltes vegades veiem persones que a lo millor estan sobreentrenades i dius que tampoc faig tant i estic rebentat, home, ja, però l'exercici és un estressor que òbviament ben regulat produeix beneficis, ben regulat, i sempre que estigui ben regulat adaptat al meu context. Però si imagina't, si jo agarro i ahí la càrrega alostàtica s'entendrà molt bé. A mi m'agrada molt el ciclisme, per dir alguna cosa. I jo veig, en Strava, veig els entrenadors dels professionals. Uh-huh. Veig que aquesta gent fa 120 quilòmetres tranquil·lament. 120 quilòmetres tranquil·lament tots els dies i al dia següent podem fer 120 més.
1: Uh-huh.
2: I jo noto que, ostres, jo fa 2 anys, jo també feia 120 quilòmetres i més o menys jo estic fort. Vaig a fer-ho. Avui ho fas, demà ho fas, demà ho fas, demà ho fas, vale. I a la setmana de sobte diu... No me puc aixecar del llit, me trobo molt cansat, me noto irritat, me noto irascible, apàtic, emocionalment no estic bé, què m'està passant? Quan jo estic fent-lo tot suau, i sí que és, per mi, és molt de volum, o és un volum moderat, depèn de per aquí, però dius, ostres, què m'està passant? Home, normal. Qui, el que només se dedica, dir-li personal, millor, que té més temps lliure, qui se dedica a entrenar, se'n va a casa... menja algo, se fica a dormir 2 hores, s'aixeca, va un ratet per la tarda a lo millor a fer algo en la seva vida personal, arriba a casa, se dutxa, se fa el menjar i se'n va a dormir, no és lo mateix que la persona que entrena, que fa 100.000 quilòmetres, que fa 100, que fa 60, que fa 50, que fa 40, que fa 30, vull dir, que fa lo que siga, i que després té que correr tot el dia, perquè tot el dia està corrent.

0: El got té més capacitat, igual que el cos té més capacitat. Entonces, si jo al principi començo a entrenar, me pego la motivada del siglo, m'apunto a algun puesto que no tenen cap control sobre mi i me diuen a muerte, primer dia a saco, segon dia a saco, tercer dia quan vaig a saco, quart dia a saco, la primera setmana jo diré, hòstia, estic molt bé, me sento molt bé, tal, no sé què. A la setmana, hòstia, estic molt bé, me sento molt bé, tal. A la tercera setmana, no sempre, però pot passar, ostres, estic fent el mateix i de repent, ah, aquí detrás, ahir aixecant algo d'enterra, tal, m'he fet mal. Bueno, va, ja està una mica tal. Quarta setmana continuo fent el mateix. Ostres, ara és l'altre hombro, ara és el genoll, ara... El cos va donant-nos avisos.
1: Yeah.
0: I algunes vegades, no sempre, però les lesions no venen per algo traumàtic, venen per l'acumulació de repeticions davant d'una musculatura i un cos que realment no està preparat per albergar eixe got d'aigua.
1: Mm-hmm.
0: Espero que estàs explicant bé.
1: No, sí, sí, sí.
0: Vull dir,
1: sí.
0: En el tema de metàfores m'agrada molt perquè...
1: Això s'entén d'aquí.
0: Claro, al final sí. ho explico de manera que a mi m'agradaria que ho expliqués. No, no per altra cosa.
1: No, no, sí, sí. I, bueno, te volia preguntar també quin paper tenien el descans i la recuperació. Entenc que s'ha explicat moltíssim. I jo, com a última pregunta, igual és més complicat, perquè suposa que hi ha molts de mites... Però, si pogueres desmuntar només un mite sobre l'envelliment, quin seria?
0: Ja me'l pensa, eh?
1: Sí, sí,
0: com,
1: sí,
0: tinc
1: sí.
0: Com tinc una bala, la vull gastar.
1: O dos, va. Te deixo dos.
0: Va, gràcies. Un. M'han dit que no puc fer força... Esta es muy mítica. Es que me han dit, claro, yo no puedo hacer fuerza porque tinc artrosis, tinc els lligaments que mai han estat bé, tinc el genoll fràgil, tinc el tobillo fràgil. Esta una, ja la diré la meva resposta sobre ella. I dos, ja no tens edat, pa. Que això ho he dit antes, però per mi és un dels troncals.
1: Sí.
0: En el primer, com a més fràgil és l'estructura, més necessitat tinc de que aquesta estructura cada vegada sigui capaç de recibir o absorbir més càrrega. És a dir, si jo puc en este colze pot resistir pel... Òbviament no el resistis des d'aquí, tu no te fiques en un cuerno aquí, però des d'aquí tu agarres i això pot resistir en salut, jo què sé, X newtons, per dir alguna cosa, i als X newtons mos fa mal, anem a intentar treballar perquè per muntar la capacitat que tenim i que no faig mal. És una mica de lògica, això sí. Entonces, sobretot és això, la fragilitat en el moment que tenim vida, la fragilitat sempre podem fer algun exercici. Jo molt poques vegades, jo crec que mai, no m'he trobat la persona que és impossible que faci exercici. Òbviament pot passar, perquè jo no tinc la gran experiència tota una vida dedicada a l'exercici i les persones per poder dir, jo mai trobat en 60 anys que porto fent això. No fa 60 anys que tinc experiència, ni molt menys. Però si jo me fico a pensar i dius, ostres, és que si jo tinc un genoll que no funciona, a lo millor no tinc que fer força directa fent sentadilles, no tinc que llenar moviment, i a lo millor tinc que llenar una miqueta d'isomètric, el típic apoyat a la paret, en molt poquets graus de flexió de cadera, però perquè el quàdriceps comença a activar-se una miqueta i guanyar un puntet de força ahí. I poquet a poquet anar passant, perquè la molèstia, que per mi l'únic inconvenient, bueno, no és inconvenient, però a ulls d'una persona que no en fa pot ser un inconvenient, l'únic inconvenient que per mi a ulls d'una persona que no fa exercici i vol animar-se, té l'exercici i l'activitat física ben prescrita, és la recurrència. Òbviament, moltes persones han sentit mai la típica de no tinc ganes d'anar a entrenar, i qualsevol excusa va bé per poder dir no vaig. Ahir és on fallem. L'exercici el que millor li va és que ben supervisat, òbviament hi ha que descansar, hi ha que recuperar bé, però n'ha que tindre una recurrència, i és allí quan les persones que teòricament són una mica més fràgils o que elles se perceben com fràgils i volen guanyar força, o el metge els prescriu, o el traumatòleg els prescriu, o el fisio els prescriu, o qualsevol facultatiu els prescriu que tenen que fer exercici programat i supervisat per un professional de l'exercici. Claro, ahí és on la cosa canvia. I és allí quan una persona passa de ser fràgil a ser menys fràgil, i ser menys fràgil passarà a tindre les capacitats funcionals desenvolupades, i de capacitats funcionals desenvolupades passarà a tindre, ostres, pues jo me tenia que aixecar, segons coses simples, jo me tenia que aixecar apoyant-me damunt d'algo

0: Y ahora Maixeo que no va a apoyar ningún puesto.
1: Yeah.
0: Ostras, Víctor, un montón de escales sense dolor. Ostras, el dolor que tenía el genoll ya no está. El dolor que tenía en cadera ya no está. Y ya no tinc que corre en temor. Ya corro sense temor. Y tinc 60 y pico anys. De fet, aquestes persones existeixen. Y a nivell local tinc la sort de que estic col·laborant en diverses d'aquestes persones que tenen més de 60 anys i estan corrent a peu i en bici, i dius, ostras, és per mi és un orgull, és un honor poder ajudar a aquest tipus de persones. I l'altra, paral·lelis de tot això, i l'he fet més llarga la primera pregunta per llançar la segona, i és ahí on vaig. Ja no tens edat, pa. A mi m'agrada que en qualsevol cosa de la vida, qui te diga que ja no tens edat pa fer X, me dona igual. El que està clar que hi ha coses, pues, no ho sé, però per mi són les mínimes.
1: Sí.
0: Però jo penso que parla més de la persona que te ho diu. Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Pues parla més de la persona que te ho diu que de tu mateix. I crec que això seria la principal garantia de que una persona en 80 anys, òbviament que fa molt bon treball previ, no és tinc 70 i pico anys i me fico a preparar-me, que també pot passar, però òbviament que està molt ben fet i òbviament ser realista.
1: Yeah.
0: El professional que tingues davant té que dir si això és possible, no és possible. Però si no és possible, ostres, pues si en vez de fer la volta a Nadal corrent en 70 anys, pues a lo millor pots fer caminar córrer pel passeo durant diversos dies de l'any. Jo què sé.
1: Ja. Yeah. Sí, sí, sí.
0: Intento explicar-me. Òbviament no és així, no dic que això siga esto és així i esto no és així, no. Però una mica el que entraria a referir-me seria això.
1: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre, per explicar-nos sobretot l'exercici, la longevitat i bueno, que un plaer.
0: Moltíssimes
1: i que
0: gràcies,
1: estàs invitat, quan vulguis pots vindre.
0: Moltíssimes gràcies, Gabriela. Moltes gràcies.
2: Este estiu, la festa es viu a Sant Rafel del Riu.
3: You know.
2: Del 10 al 19 de juliol arriben les festes majors en honor a la Mare de Déu del Carme. 10 dies de tradició, convivència, emocions i nits inolvidables amb les millors orquestes i rebetlles. Vine a gaudir de les festes majors de Sant Rafel del Riu 2026. Un missatge de l'Ajuntament de Sant Rafel del Riu.

0: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui un dia més en la nostra secció del Hoy por Hoy tenim les entrevistes. Contem amb la presència de Carlos del Sor, regidor d'Educació, Joventut, Arts Escèniques, Serveis Socials i Polítiques Inclusives de Benicarló. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
0: I bueno, parlem sobre la Nit en Vela i és que ja serà la 14a edició. Quin és el secret per a que continuï queixent any rere any?
1: Bueno, yo suposo que el secret tampoc ja acaba. Simplement és una aposta que se va fer, com bé dius, fa 14 anys, esperem que duré molts més anys més, i al fi i al cap, pues, bueno, el que se tracta és d'apostar per una nit cultural a Benicarló, no? De que tot el que siga art estiga reflexat als carrers de la ciutat, tota la seva esplendor, el que són les diferents arts escèniques, passant pel circ, la música, la interpretació, la dansa, el teatre itinerant, i bueno, juntar-lo tot en 5-6 hores, no? Tot en una nit en vela, mai millor dit, per a que el públic puga gaudir d'aquests espectacles, no? que de vegades a lo millor és complicat veure'ls de manera individual, no? Perquè tindries pues, bueno, que agendar diversos dies de la teua vida per a veure aquests espectacles. Sin embargo, en esta nit en vela pues, es poden en unes hores, no? En una nit, veure'ls tots. A més, uns espectacles que no se solen veure de normal, perquè són pues, bueno, coses, unes apostes molt més diferents a lo que estem acostumats a veure. I centralitzar-lo tot en una nit, pues, bueno, suposo que és una mica aquesta la línia, no? Per lo que se va apostar fa ara 14 anys, algo molt, molt encertat, i que per això tots els governs que han vingut detrás pues, han continuat apostant per esta nit en vela.
0: I respecte a anys anteriors, quines són les novetats d'enguany?
1: Bueno, seguint una miqueta la mateixa línia, la mateixa dinàmica, apostem sobretot per lo que és l'art del circ, perquè és, com he dit, pues, lo que a lo millor tenim menys a l'abast, no? En el dia a dia, però, per supost, contem també amb música, contem amb cant, amb interpretació, i amb dansa, amb teatre itinerant, però sobretot també com a novetat este any és el Premi Max també que tenim, no? Que sempre intentem portar dins dels espectacles pues, algun Premi Max, i este any el Premi Max que tenim es tracta de màgia, no? Màgia barrejada amb dansa. És alguna aposta, una novetat dins de la nit en vela.
0: I enguany hi haurà 8 espectacles repartits pel Centre Benicarló. Com s'han confeccionat aquesta programació?
1: Bueno, el que hem intentat ha sigut fer que la programació pues, siga diversa, que toque totes les vessants de les arts escèniques, distribuir-les no només el que és el centre de la ciutat, també aprofitar els espais del MUCBE, com que tenim ja des de fa uns anys, els jardins del MUCBE habilitats i el claustre pues, per poder fer allí també algun tipus d'espectacle. Després també repartir-lo per la zona del mercat, recuperant l'espai del pàrquing del mercat per apropar també el que és la nit de la cap a aquesta zona, no? I després el centre de la ciutat. La intenció és distribuir pues, bueno, els espectacles també a la plaça Constitució, plaça de l'Església Sant Bartomeu, a la plaça Sant Joan, una mica pues, per tot el que és el centre històric, la part més central de la ciutat, per dinamitzar i també que els comerços es puguen pues, bueno, aprofitar, fer una mica un horari més ample si, ja, si ho consideren dins d'aquesta nit en vela. I sobretot això, per donar al ciutadà pues, una nit plena d'espectacles al carrer d'arts escèniques.
0: Entenc que obrint diversos espais patrimonials en horari especial és una manera d'unir cultura, patrimoni i turisme allà a Benicarló.
1: Sí, bueno, al final són sinergies. Nosaltres pensem que bueno, la cultura no és cultural sinó com a tal, sinó que també el que fa pues és obrir aquesta possibilitat, no?, de que altres sectors de la nostra ciutat es puguen veure beneficiats, pues, com dius, en actuacions al carrer per dinamitzar, que pugui sortir més gent al carrer, i seria els bars, restaurants, els comerços que vulguin, pues ja podem també aprofitar, no?, aquestes sinergies d'aquestes actuacions al carrer per poder obrir o poder fer les seues accions que consideren. També tenim que recordar que és el dia que també estan tots els museus del centre de la ciutat oberts, com és el cas del MUCBE, la Casa Tradicional de Santa Càndida, la presó del carrer Major, i com a novetat este any també tindrem el convent de recent adquirit de les franciscanes, que la gent també ho podrà visitar aquest dia.
0: I quina repercussió sol tenir la nit en vela per al comerç i la restauració, l'hostaleria i a Benicarló?
1: Bueno, la verdad que això seria algo que tenien que més de valorar des de la regidoria de comerç o la regidoria de turisme. Nosaltres en aquest cas no tenim informes que puguem avalar, però sí que podem saber és una mica el boca a boca, no?, de que el que ens poden transmetre. Bueno, sí que fa uns anys se va apostar al millor una mica més perquè anaren una mica més de la mà el que era la cultura i el comerç en una nit com la nit en vela. Sí que és veritat que va arribar un moment que això, ja estic parlant de fa uns anys, se va tenir que posar una mica com control, no?, perquè hi havia moments que se solapaven tant els actes que, o les actuacions que feia l'Ajuntament, com a la millor les accions o actuacions que feien els propis comerços, i vulguis o no, perquè ens puguem entendre, es podien molestar uns als altres, no?, en quant al tema del soroll de la música o l'ocupació d'espai, i això sí que se va tenir que regular. Però sí que és veritat que nosaltres, des de la nit en vela, com he dit, sempre està oberta que de manera particular que qualsevol persona que tinga un comerç o un restaurant o una cafeteria pugui aprofitar aquesta nit, com se fa a altres festivitats, pugui ser Sant Antoni, falles, festes patronals, moments puntuals on hi ha activitats al carrer que l'Ajuntament organitza o entitats particulars que puguen aprofitar-se de que la gent surt al carrer, no? I penso que ja és una iniciativa ja més particular de cada un dels negocis que puguen aprofitar-lo.
0: I de quina manera s'ha coordinat entre artistes, tècnics, seguretat i serveis municipals aquesta nit en vela?
1: Bueno, això sempre surt des de la pròpia programació del nostre departament, no? Des del tècnic de cultura, en aquest cas Rafa, que és el programador. Ell és el que coordina, pues, com dius, en policia local per el tema de seguretat. Tenim també voluntaris que aquesta nit treballen per tal de fer una bona organització, però sí que és veritat que és una organització frenètica des del dia del matí, no? Perquè ja l'empresa que presta el servici també d'il·luminació i tècnic, pues, moltes vegades ja la nit abans ja té que començar també a preparar per fer les proves pertinents, ja que n'hi ha que pensar que, bueno, si n'hi ha que il·luminar, doncs potser s'ha de fer la nit anterior, no?, perquè durant el dia, doncs, és bastant complicat. I, bueno, simplement és una mica la dinàmica de tots els anys. Com he dit, són 14 edicions. Sí que és veritat que cada any els espectacles canvien, no són els mateixos, però no deixa de ser, doncs, bueno, ja aquesta experiència adquirida que cada vegada, doncs, es fluix més a l'hora de poder organitzar els diferents departaments que entren a l'organització d'esta nit.
0: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies, i si vols convidar als oients i als veïns de la comarca que vagin a la nit en vela, a Benicarló.
1: Sí, per supost, convidar a totes les persones, no?, que estan escoltant, als veïns. També tenim que recordar que justament és una nit que, bueno, ens cau una miqueta en el partit, no?, d'Espanya, de la selecció espanyola, sí, del Mundial, que sabem que això, bueno, pot complicar una mica també a que la gent puga eixir al carrer, però, bueno, anem a aprofitar, no?, com dic, les sinergies. Sabem que n'hi ha molts de bars també que tenen les seues televisions a les seues terrasses, així que convidar a tota la ciutadania que puga viure aquesta doble vessant, no?, aquesta vessant cultural i esportiva que tindrem en la nostra ciutat, a nivell nacional, l'altra a nivell local, i que animar a la gent que surti de les terrasses, que consumisca, que els comerços que disfruten, pues, d'aquesta nit també, com he dit, a través de les pantalles del futbol, però sobretot que no s'oblidem de la nit en vela, de les actuacions que tenim preparades i que acudisquin a totes elles.
0: Pues moltíssimes gràcies, Carlos.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a explicar el que serà la nit en vela de este any 2026.
2: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. O sube a la Torre Mirador y podrás ver todo el laberinto desde 8 metros de altura. Abierto los fines de semana de 10 a 19 horas y todos los días durante Semana Santa. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Te esperamos en el laberinto de Peñíscola. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
3: Molt bon dia, avui estic aquí en les festeres de Santa Magdalena de Polpís. Les festes comencen ja el 18 de juliol, així que, xiques, si vos podeu presentar per a gent que no vos coneix.
4: Jo sóc Laura i sóc festera de l'Associació Taurina Polpís.
5: Jo sóc Martina i sóc la festera de l'Associació de Polpís.
6: Jo sóc Gina i sóc festera del Club de Danses.
7: Hola, jo sóc Emma i sóc festera de la banda.
8: Hola, jo sóc Laura i sóc festera de los Vicents.
3: Bueno, xiques, les festes comencen ja el dia 18, però m'han contat que antes de les festes patronals ja hi ha algunes festes, les festes de la joventut, el 10 i el 11, teniu ganes?
4: Sí.
3: Sabeu què és el que van a fer un poquet? Pues han contat el programa?
4: Sí, sí, en les reunions ja no s'han anat guiant.
3: I teniu molts d'actes?
4: Bastants, la veritat.
3: I esteu nervioses perquè és la primera vegada que feu alguna cosa així, o no?
9: Sí.
3: I esteu nervioses?
9: Sí.
10: Sí.
3: Pues, i de tots els actes que hi ha, quin és l'acte del que més ganes teniu?
4: Jo, per exemple, el que més són les baquetes per la nit, perquè això és una tradició que porté quasi tota la vida i m'agrada moltíssim les baquetes per la nit, la veritat.
3: Quin dia és, són les baquetes?
4: M'apareix que el 24 per la nit.
3: Vale, o sea, ja quasi al final de les festes,
4: sí.
3: Pa disfrutar. Molt bé, i vosaltres, xiques?
11: A mi el mateix que ella.
3: Les baquetes també?
11: Sí.
3: Però són de nit a quina hora?
4: A les 2, 3 del matí.
3: Mare meva, i vosaltres estareu per ahir a les 2 del matí?
11: El millor que sí.
3: Mare, és que claro, com sou festeres. I vosaltres, xiques?
12: Lo mateix.
3: I vosaltres també?
13: Sí, perquè és molt divertit.
3: I del dia de la presentació que me dieu, és el dia 18, no?
9: Sí.
3: Teniu ganes?
9: Sí.
3: Vos aneu a ficar... Quins trajes vos aneu a ficar? O no se pot dir?
4: Això no se pot.
3: És sorpresa, no?
4: Sí.
13: Les xiquetes... Menudes tenim el de la comunió.
3: Molt bé. I les grans, pues és una
4: sorpresa.
3: Molt bé. Pues, i de el resto de actes que hi ha durant les festes, teniu algun traje que teniu especial il·lusió en portar? I per què?
4: Sí, el regional, però perquè és molt bonic per a mi i pues bàsicament encara que doni molta calor perquè és juliol, m'agrada per el simple fet de que és la nostra tradició i la portem encara.
3: Molt bé, sí, sí. I vosaltres, xiques?
13: A mi m'agrada també el traje regional perquè és bonic, m'agrada i té històries per davant.
3: Molt bé. Bueno, i vosaltres?
14: A mi el tradicional també perquè m'agrada.
3: Molt bé, doncs pues bueno, xiques, hi ha alguna novetat de les festes que tinguéssiu il·lusió de viure? O encara no sabeu?
4: Jo encara no ho sé.
3: Alguna orquesta? No sé si eixireu totes les nits, descansareu algun dia?
4: Sí, descansarem, sí. Que hi ha dies molt forts.
3: Molt bé. Pues bueno, chiques, moltes gràcies per vindre.

0: Molt bon dia, avui estem en les festes i festeres de Santa Magdalena, que tenen les festes ara del 18 al 26 de juliol. Avui estem en Leonor Sospedra, festera del Club de Danses, Catalina Luján, festera de l'Associació de Jubilats i Pensionistes, Guadalupe Luján, festera de l'Associació de Puntaires, Irati Roca, festera del Grup de Danses Magdaleneres, Irene Sales, festera de l'AFA del CEIP Alberto Selma i Dylan Sales, fester de l'AFA del CEIP d'Alberto Selma. Què tal esteu?
1: Bé.
0: Esteu nerviosos? Ja comencen les festes, falta no res, una setmaneta, quasi. Esteu nerviosos?
1: Sí.
0: I m'han contat que antes de les festes patronals hi ha també les festes de la joventut i algunes altres festetes soltes per ahir, que comencen el dia 10. Teniu ganes?
1: Sí.
0: Aneu a fer ja de festes?
1: Sí.
0: Bueno, no tindreu la banda, però...
2: Però igual.
0: Bueno, igual, no?
2: Sí.
0: Conteu-me un poquet de què és el que aneu a fer.
2: Pues passar molt bé.
0: Molt bé.
2: I pues... això.
0: Molt bé. I després, el dia 18, teniu la presentació. Teniu ganes?
1: Sí, sí.
0: Quin és l'acte del que més ganes teniu? De totes les festes.
1: Sí.
0: A part de la presentació, hi ha algun acte que vos agrade?
1: A mi sí, el de disfraços.
0: El dia dels disfraços, quin dia és? Ho sabeu?
1: A mi no. També.
0: Bueno, no passa res.
3: A mi també m'agrada.
0: I ja sabeu que les festeres i els festers se disfracen o no se disfracen?
2: Sí, que se disfracen.
1: Sí.
0: I sabeu de què vos anem a disfraçar o és secreto?
2: Secreto?
0: Sí. Secreto?
1: Secreto.
0: Vale, pues entonces no vos puc preguntar sobre això. I... bueno, Leonor, tu ja vas ser festera infantil.
2: Sí, vaig ser festera en la meva companyera Laura. Vam ser quan érem menudetes com elles.
0: Molt bé.
2: I ara repetim quan som majors.
0: I quin consell li donaries a les teves companyeres i companys?
2: Que se ho passen molt bé i quan seran majors que se ho passen encara més bé.
0: I de tots els actes, cada dia porteu un traje diferent, no? Quin és el traje que més il·lusió us fa portar?
2: A mi el traje regional, el dia de la Santa i pels dos dies de la Santa.
0: Molt bé. I vosaltres, teniu ganes de ficar-vos el traje regional?
1: Sí. Sí.
0: I per què?
4: Perquè és molt bonic.
0: Molt bé, perquè és molt bonic i perquè pues, té molts anys de tradició, no?
1: Sí.
3: Sí.
0: Pues... molt bé, pues moltes gràcies per vindre i a disfrutar de les festes.
2: Moltes gràcies.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 8 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. Es comencem en Benicarló i és que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desbloqueja la reforma de l'IES Ramoncín. La justícia ha desestimat el recurs de la Generalitat contra la delegació de competències del Pla Edificant que permetia a l'Ajuntament assumir l'execució de la reforma del centre amb finançament de la Generalitat. Una vegada la sentència siga ferma, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per a la licitació del projecte valorat en 9,6 milions d'euros. I d'això ens parla l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà.
1: La veritat és que estem molt satisfets amb aquesta sentència perquè suposa per fi desbloquejar un projecte que és absolutament prioritari per a Benicarló i especialment per a la comunitat educativa de l'IES Ramoncín. Han sigut anys d'incertesa i de retard per una actuació que tots compartim que és necessària i urgent. A partir d'ara, una vegada la sentència siga ferma, des de l'Ajuntament es posarem a treballar de manera immediata per a impulsar la licitació del projecte i avançar cap a l'execució de les obres amb la màxima agilitat possible. Parlem d'una inversió de 10,6 milions d'euros, una de les més importants en matèria educativa que s'han previst mai a Benicarló i que permetrà transformar completament l'institut. Al final, l'objectiu és que l'alumnat, les famílies i el professorat puguin disposar el més pront possible d'un centre modern, accessible, eficient i adaptat a les necessitats educatives actuals. Avui és un dia important perquè fem un pas definitiu perquè aquesta reivindicació històrica de Benicarló deixa de ser un projecte pendent i es convertisca finalment en una realitat. També vull recordar que estan pendents de començar les obres de reforma de l'IES Joan Coromines, de manera que esperem que en pocs anys Benicarló tindrà completament renovats i reformats els dos centres públics de secundària.
0: I passem a la Diputació i és que queda poc més d'un mes per a l'eclipse total solar que tindrà lloc el dimecres 12 d'agost de 2026 i la Diputació de Castelló distribuirà 24.000 ulleres homologades entre 36 municipis amb població inferior a 5.000 habitants per a veure l'eclipse solar. La institució provincial a través del Patronat Provincial de Turisme realitza l'enviament de ulleres als xicotets municipis que van comunicar a la Diputació i a la Generalitat la seva intenció de realitzar accions durant aquest fenomen. I d'això ens parla la presidenta de la Diputació, Marta Barratxina.
2: Falta poc més d'un mes per a que puguem viure l'eclipse solar del pròxim 12 d'agost i des de la Diputació ens preparem per a este gran esdeveniment. Per això anem a distribuir més de 24.000 ulleres homologades en els 36 municipis amb població de menys de 5.000 habitants que han comunicat la realització d'activitats amb motiu de l'eclipse. Des de la Diputació reafirmem aquest compromís amb la seguretat, l'educació científica i el suport als municipis, garantint que la ciutadania d'aquests pobles pugui gaudir de la visualització de l'eclipse amb la màxima garantia i seguretat.
0: I continuant en la província, parlem del PSPV-PSOE que reclama més mitjans contra incendis davant una campanya d'estiu marcada per la calor extrema i les retallades en prevenció de PP i Vox. La secretària d'Organització i diputada provincial Maria Jiménez acusa la dreta negacionista de retallar prevenció quan el canvi climàtic allarga el risc d'incendis més enllà de l'estiu i exigeix reforçar recursos tot l'any. Això és el que ens deia la diputada provincial.
3: Retallar bombers sin prevenció significa arribar pitjor preparats davant d'un incendi i això és simplement el que han fet primer Mazón i ara Pérez Llorca. Cada vegada tenim més calor, més vegetació seca i campanyes més llargues, però continuen llevant recursos, com si el risc fora menor. I és just al contrari. Ara fan falta més personal, més mitjans i més prevenció per a reaccionar a temps, perquè després tot seran lamentacions.
4: San Mateo, cae el sol. Tarde Mateos Chill, en el Jardín de Bodegas Besalduc Valls, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
5: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
6: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
7: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola. El más grande de España y el tercero de Europa. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. O sube a la Torre Mirador y podrás ver todo el laberinto desde 8 metros de altura. Abierto los fines de semana de 10 a 19 horas y todos los días durante Semana Santa. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Te esperamos en el laberinto de Peñíscola. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
0: Y continúan en la provincia. La Unió Llauradora denuncia que Sud-àfrica augmente fins a juny un 600% els seus rebutjos de cítrics infectats per l'ong de la taca negra. Les principals intercepcions s'han donat en llimes, cultiu on en la Comunitat Valenciana es viu ara amb el temor de la clorosis nervial groga o una altra malaltia importada. La Unió Llauradora ha denunciat que el Sistema Europeu d'Alertes Ràpides en Aliments, RASFF, ha detectat fins a juny un total de 8 enviaments de llimes i pomelos procedents de Sud-àfrica e infectats amb aquesta malaltia, el fong que provoca la temuda i perillosa malaltia del Citrus Black Spot o taca negra. I d'això ens parla Carles Peri, secretari de la Unió.
8: La Unió denuncia que Sud-àfrica ha augmentat un 600% en el mes de juny els rebuigs de cítrics infectats per el fong de la taca negra. L'entrada d'esta enfermetat en el nostre territori suposaria un colp irreparable per a l'economia dels productors i també per al sector citrícola, que és el major exportador de cítrics en fresc, ja que estos cítrics amb taca negra se deurien de destinar a la indústria del suc en la conseqüent devaluació del seu preu. Les principals interceptacions que s'han donat és en llima, cultiu que ja en la Comunitat Valenciana estem atravessant i estem vivint aquest temor a la clorosi nervial groga, que és una enfermetat que també ha sigut importada i ja estem assumint aquestes pèrdues importants i, per tant, un augment de cost de producció. D'ahir que seguim insistint des de la Unió que el reforç dels controls en frontera, la major control en origen abans d'aixir els contingents, això és essencial, i que també n'hi ha que en mecanismes de suspensió de les importacions de zones on estigui declarada la taca negra en aquests països tercers, sobretot en Sud-àfrica.
0: I passem a Peñíscola, i és que l'Ajuntament ha obert les portes del nou pàrquing dissuasiu i nous accessos a la zona nord. El municipi compta ja per fi amb un nou pàrquing gratuït per a turismes i autocars en l'extensió turística de Peñismar. Compta amb una parada de bus regular a tots uns metres de la zona i disposa d'un petit edifici on el consistori preveu licitar un servei de lloguer de vehicles sense motor. Hem tingut la sort de parlar amb l'alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, i això ens conta del nou pàrquing.
9: Bueno, ya que di que este espai es para vehicles, para cotxes, para vehicles de mobilitat reduïda i per autobusos. Uh-huh. Què suposa? Pues per un pulmó, perquè jo durant els primers dies, i això la gent encara ho coneix, està en un percentatge d'ocupació molt, molt important. I també significa l'accés al nord de Peníscola. Peníscola, l'accés al nord ha tingut sempre dificultats per la volta, perquè no es tenen els terrenys, perquè n'hi ha que diria que té alguna actuació d'interès integral i urbanístic i no s'ha fet per lo que sigui, i ara hem pogut aconseguir paral·lelament als terrenys on està l'aparcament, doncs que hi hagi una carretera d'entrada i sortida al nord de Peníscola. Crec que és important. També s'han plantat plataneros, que és un arbre que fa molta fulla, doncs, vora 50, també s'han plantat perquè pugui créixer en futur. És un pàrquing vigilat per càmeres.
0: I passem a Benicarló, on Borja Castell, regidor d'Hisenda, Agricultura, Pesca i Urbanisme, ens parla del nou bulevard a l'accés de Vinaròs, al nord del municipi. Això és el que ens conta.
10: El nou accés nord, que és la primera fase per arreglar tot el bulevard, que és una entrada molt important per a Benicarló, és l'entrada des de Vinaròs, que permetrà accedir a Avenida Catalunya, carrer Vinaròs, o seguir per la pròpia antiga Nacional 340. La idea és que Benicarló siga obert a la gent, no siga un poble tancat, i per tant fer aquest tipus d'inversions per adesentar una de les entrades més importants del nostre poble. En este cas, pues bueno, és un projecte molt important per a Benicarló, és una inversió.
11: Hora 14. El láser con Javier Casal.
12: 2:30, 1:30 en Canarias, Donald Trump dinamita la cumbre de la OTAN en Ankara con dos titulares que desplazan el resto de contenido de este encuentro. Trump pone voz a la obviedad. Hoy anuncia que la tregua de Irán ha volado por los aires.
13: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
12: El alto el fuego se ha acabado, dice Donald Trump. En realidad, ese alto el fuego nunca fue real, pero sus palabras han desplomado las bolsas y han hecho que el precio del petróleo vuelva a subir. Actualizamos. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Casal, buenas tardes. Sí, el IBEX está suavizando las caídas hasta ahora, pero sigue cediendo un 2%, aunque mantiene la cota de los 19.000 puntos. Todos los valores están en rojo y solo avanzan las energéticas, lideradas por Repsol, que gana casi un 3%. El IBEX sigue encabezando las caídas de los mercados europeos, seguido muy de cerca del índice alemán y el francés, misma tónica, como decimos, en todos esos mercados europeos, mientras el petróleo sigue subiendo. El Brent avanza un 5% y se sitúa en el entorno de los $78 por barril.
12: El segundo gran titular tampoco es nuevo, pero es la enésima amenaza de Donald Trump a España. España es un socio terrible y por eso anuncia la ruptura de toda relación comercial con nuestro país. Relación, evidentemente, de su gobierno, porque Trump no puede poner coto a los acuerdos comerciales de carácter privado. Ya digo que a esta hora estamos pendientes de Ankara, de la reacción de Pedro Sánchez a este asunto, a esta amenaza, a este anuncio de Donald Trump, a que el presidente del gobierno va a responder en rueda de prensa. En Ankara, enviado especial Enrique García Pozo, no ha comenzado todavía Pedro Sánchez, no ha comenzado Rutte tampoco. Lo que sí sabemos, Enrique, nos lo contabas a las dos, es que Donald Trump no ha